0: Zuz ansar
1: Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar
0: Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar Zuz ansar